0: relativa arribarà al 80%. Es treballa intensament a esta hora a Eslida i també per evitar que el foc arribi a les urbanitzacions de Betxí i a una altra d'Onda. Els responsables de l'extinció donen per fet que avui no es donarà per estabilitzat. Fernando Pérez, director de l'operatiu.
1: Nosotros esta noche hemos mejorado con respecto al incendio. Hemos pasado de no poder combatir al incendio a empezar a trabajar para mermar su desarrollo. Pero de ahí a que esté estabilizado y controlado, todavía nos queda mucho trabajo por delante.
0: El foc ja ha cremat 7.200 hectàrees, la majoria del parc natural de la Serra d'Espadà, el pulmó verd de la província de Castelló, amb flames de fins a 20 metres d'alçària. Xevi Bolumar, cap de la Unitat de Bombers Forestals de la Generalitat.
2: Estamos hablando que hay momentos en los que tenemos longitudes de llama de 20 metros. 20 metros equipararía a un edificio de 5 plantas aproximadamente.
0: A esta hora, 16.000 persones continuen evacuades i altres 65.000 confinades. Una desena de carreteres estan tallades per el foc.
3: Eloy, además, por el puesto de mando avanzado han pasado hoy diferentes cargos políticos, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
0: Sí, el president del govern ha anunciat així a la Vall d'Uixó que el Consell de Ministres de demà declararà la zona com a greument afectada pel foc perquè les 18 localitats fins ara afectades de l'incendi de la Vall d'Uixó puguen beneficiar-se de les ajudes. Pedro Sánchez ho ha anunciat després de visitar el lloc de comandament avançat així a la Plana Baixa.
4: El gobierno de España va a aprobar en el día de mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Por tanto, las subdelegaciones de gobierno se pondrán coordinadamente con las instituciones públicas, singularmente con los ayuntamientos y también las diputaciones, a empezar a valorar la magnitud de la catástrofe derivada de estos incendios.
0: Unes 50 persones han escridassat així a Pedro Sánchez, trencant el confinament al qual està sotmès la Vall d'Uixó. El president del govern central ha demanat paciència als 16.000 evacuats per l'incendi i recorda que la situació es pot complicar perquè l'EMET va a declarar l'arribada d'una nova onada de calor. La Guàrdia Civil descarta que l'origen del foc siga per causes naturals i el president de la Generalitat ha demanat que, si es confirma que és intencionat, la llei caiga sobre el possible culpable. Juanfran Pérez Llorca.
5: Que es que si se comprueba que ha habido una voluntad, una intencionalidad humana, espero que recaiga todo el peso de la ley sobre esa persona y que incluso abramos un debate para estudiar medidas mucho más duras para aquellas personas que generan este tipo de atentados medioambientales.
0: A les 3:30, és a dir, en només una hora i quart, hi ha una nova reunió al PMA, si a la Vall d'Uixó. Estarà present la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Hessen.
3: Gracias, Eloy. El incendio ha obligado a evacuar desde el sábado a más de 16.000 personas en 17 núcleos urbanos. Además, se ha confinado a otras 65.000 en la Vall d'Uixó, Onda y Betxí a causa del humo. Redacción en Castelló, Paula Varella.
6: Pel moment, els evacuats no poden tornar a les seues cases, a excepció de visites puntuals coordinades per la Guàrdia Civil per agafar medicació o alimentar animals i mascotes. És el cas de Gerard Berenguer, veí d'Alfondeguilla.
7: I així tenim el núcleo zoològico, o Perreres, i ens han deixat entrar les autoritats a donar menjar als gossos i a donar-los aigua, que feien dos dies que ja no menjaven i necessitaven ja l'atenció.
6: Ha entrat acompanyat per José Cerrí, l'agent de la Guàrdia Civil.
8: És una jornada dinàmica, nos adaptamos a todos los problemas que surgen, estamos acompañando a los vecinos por el tema de los animales, llevan un par de días sin comer, sin agua. Aparte de los desalojos, vigilamos los conatos de incendio, pequeños conatos que nos podemos encontrar.
6: La gran majoria dels evacuats pernocten en casa de familiars o amics, però vora 700 permaneixen als 5 centres habilitats a Nules o Gorpo Moncofa. Al poliesportiu municipal d'esta localitat hi ha vora 260 persones.
9: Y todos al coche, corriendo, y lo material ya te digo que se quedó en casa. Yo vengo con esta ropa que la llevo dos días.
10: Ya me está molt bé, ens han tratat molt bé, el que passa que per dormir no me queda complicat.
9: Yo he hablado con la policía y me ha dicho que esperemos un poquito, que a ver si tenemos suerte de irnos hoy.
6: Voluntaris con Vicente, veí de la localitat de la Plana Baixa, els donen suport logístic i també psicològic.
11: Bueno, pues intentamos darle un poco de ánimo, aunque ya ves que no, en estas situaciones pues poca cosa puedes hacer, ¿no? Pero a lo mejor dos palabras, pues ellos lo agradecen mucho.
6: El poliesportiu de Moncofa és el centre que més veïns desplaçats ha rebut, principalment de la Vall d'Uixó i d'Alfondeguilla. L'alcalde és Salvador Ventura.
12: Les perspectives són molt bones en el tema del foc, però evidentment ara el fum, pues, jo vinc d'allí del municipi i és quasi no es pot respirar.
6: D'ací a una hora se valorarà la situació per veure si alguns